Miu Chupi, de Gian Fontana. Sin mincha sen de via, sin fons e sin glaces, terligen spirlegria, carina matta mia, il fiuc de tes ils ners. Las flures, las pli fines, aieu purtau dels auls, las tias nialas brinas ornà cun las branzinas, cun mes gevischs, schicauls. Jeu asceti ca porger, Tibiala, miu ciupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.

Jeu quetel dona, hai vegn sera. Nus essen nomis dus, schi grischs. Vergai en stad a primavera. O colz castgauns se fan prest mischs.